0: Bones tardes, mallorquinistes. A la fi hem guanyat un partit fora camp. Jo ja ni me'n recordava de la darrera vellada, que mos va passar això. No sé si va ser un 0-1 per mi en el camp del Jerez amb un gol d'en Tronquito Magdaleno, que condena. Però a un autèntic mallorquinista res li va bé i troba que ha jugat molt malament. I així tot, figura't, anant tercers a 2 punts de l'ascens directe. Imagínate tu quan empecemos a jugar. Fa 2 anys i pico eliminàvem a la Real Sociedad en el Real de Arena per jugar la nostra quarta final de Copa del Rei. Ara, un poc més tard, jugam a Zubieta davant del seu filial. Això sí, estamos creciendo. Estamos creciendo, això ho heu de tenir clar. Un camp aquest de Zubieta on mai escoltaràs allò de l'afició que és el cantàs clàssic o la Fondo Norte o la Fondo Sur. Més que res perquè darrere les porteries, el lloc de graderies, tenen unes estanteries de canyes de bambú, una espècie de fustes, ja. No hi ha ningú segut. Sí que hem de reconèixer que el per molts millor mig d'esquerra de segona divisió no està trobant la forma de controlar i dominar els partits. Que per moments s'embossen els partits. Està més embossat que les tronetes del pont de Sant Oliva quan plou molt. Hem de reconèixer també que no és fàcil jugar davant un filial. Podria aparèixer que la Real B jugaria més defensiva, perquè té un jugador que no en quita, i dius, defensiu, i més conservadora, té un porter que no en fraga. Però la veritat és que va demostrar ser un equip valent i ofensiu, que molt va posar en dificultat per moments. Mentre nosaltres érem incapaços de xutar a la porteria contrari. Tan fluid va ser el nostre joc que el meu amic del Berro, Miquel Prieto, que veiem els partits pliats, me va dir, la Real Societat de Narconada, Satrustegui i López Ufarte guanyarien aquest Mallorca 2-0. I jo li vaig dir, no està malament, és molt bon, que diu, sí, però és que ja tenen 70 anys. És que si de vegades és empalagós voler jugar al Mallorca, ja no t'he dit res si juga a les dues, que com d'ell, està allà dinant, no te passa ni dinar. L'espectacle va ser més empalagós que un concert d'Àlex Ubago. En Ray i jo, que quasi no va entrenar durant la setmana, tenia més feina que el perruquer d'en Donald Trump, perquè el nostre mig del camp no ajuda massa en tarea defensiva, i va demanar el canvi. I a vista de que no arribàvem a porta, el míster Lluís García va fer debutar en Xutallà, perquè Xutallà d'una punyetera vegada. Juntament amb en Puymal, en Roque, en Cerdà i en Buxa, lo qual me'l va donar més arribada. El nostre home gol i pitxitxi de la categoria, el bou Adrián Fuentes, que deambulava pel camp amb més pena que glòria, va agafar una pilota en el lateral de l'àrea i va veure un forat. I ui, quan en Fuentes veu un forat, cago en d'ell, s'enquilenteix més estió que un carregador de mòbil comprat en els xinos. Va arrenquear com un avisti i va fotre un golarro. Si fem un vídeo amb els 4 gols que ha fet de mallorquinista, encara li donaran el Balón d'Oro, perquè la veritat és que són gols d'autèntic crac. Ara molt bé un calendari en teoria complicat. Els Gell de la categoria, Almeria, Girona, Las Palmas, Eibar, i qui sap, igual davant d'aquests equips més potents, són capaços de treure la nostra millor versió. Això és molt llarg, i el més important, a part de jugar bé, és treure punts. Bé, no el més important, l'únic important. Ganar, ganar, ganar i volver a ganar. Eso es el fútbol, com deia el Luis Aragonés. I ja veràs quan empecemos a jugar. Que condena. Salut, amics, alegria, i visca el nostre Mallorqueta sempre. Just a young gun
1: with the quick fuse. I was uptight. Es que tiene razón.
2: Estoy con el Berro. Porque ya verás cuando empecemos a jugar. Claro.
1: Todavía el margen de mejora de este Mallorca es mucho. Es mucho.
2: Mira, he hecho la regla de 3. Esto es fácil. Estas son matemáticas de segundo de ESO.
1: Bueno.
2: Si 42 jornadas es el 100%, 6 es X. ¿Vale? Tú multiplicas 6% y lo divides entre 42. Llevamos, ¿cuánto, Biel? El 14% de la temporada.
3: Això t'havies d'estudiar tot el dematí.
2: No,
3: han estat estudiant tot el dematí.
2: Lo único que te sirve de matemática para
1: llegar a la conclusión
2: es
1: de...
3: Yo me agradaba
1: nada,
3: mucho
1: pues de que llamamos el 14.
2: Mira, esto te lo voy a hacer de cabeza en directo. 14, 90, 96. Que nos quedan 90 y...
1: Ah, los puntos.
2: Claro, nos queda un 86.
1: Ah, vale.
2: Nos queda un 86% en la temporada.
3: Ya pasaba a remanar el cerrado de 31 goals que hubo Barcelona, pero...
1: Porque subiremos directos, Alberto.
2: Bueno, esa es la idea.
1: Claro,
2: esa es la idea. El
1: porcentaje, ya. ¿Sabes? Si
4: ya gol por partido, ascendemos directo.
2: Bueno, pues podría ser.
1: Portería cero.
2: Portería cero.
1: Portería cero todos los partidos.
2: Hay que hacer bueno el punto. Como decía Aguirre, hay que hacer bueno el punto que te da la liga, nada más salir a jugar y a partir de ahí a sumar.
1: Pues, Miguel Vilchez, muchísimas gracias.
3: A vosotros, buenas tardes.
1: Miguel Alemán, hasta luego. Y Alberto Hernando, nada, ese puntito.
2: Hombre,
1: que no le querría tener.
2: Que se le digan a Mallorca un punto más, un punto menos. Adeu.
1: Nos marchamos, adeu.